destrugueu com quin ofici se para. I va sanar, va escrimar, va cincar, que som allò que tomar anar i anar fet tot el va escrimar, de dir, molt tard que anar a mi hermà, s'ha de quantitat se'n bona, de mi pas, tant, vuit pas, en bona era ser, vol dir, a veure, som esquerres de titular a mi hermà, tant aquí que ho pari que faci xerrarà i ahir que us la xerrarà i mi va dir, però jo no s'ho la podia portar tot el cap. Però mi hermà li va dir, s'ho dic, però no, però el va arrencar d'aquí, s'ho sap. Va fer un pas que li va dar 5 anys que som més a tot el mai i ho va sentant i mai hagi fet tots els anys que ho sap. Però no va fixar res que va de clar i que se'n va anar mai a mi que ho sap. Va ser una vaga que em va dir que un pas que li s'ha de costar que l'eco se'n va anar a fer que no diguessin vaga no hi ha semítica que em va dir que ho

0: Gràcia, doncs el Marc Sebastià, que li va néixer al Sabai Britten. Si hi ha una altra aquí, Sebastià, Sabai, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri, a l'Eleri,
1: Thank you.